0: 31 minutos en Hoy por Hoy Valencia hablamos de cultura, además con un amigo del programa que siempre nos hace reír muchísimo, aunque viene justo el día que Avetit también, que la Asociación de Empresas de Artes Escénicas, ha hecho pública una carta que remitió en su día también a la Dirección General de Cultura y al Instituto Valencia de Cultura, en la que piden revisar las obras excluidas del catálogo del Circuit Teatral Valencià y en la que también exigen transparencia en su evaluación. Bueno, pues resulta que una de las compañías excluidas de este Circuit Teatral Valencià es Pot de Plom, es Xavi Castillo. ¿Qué tal?
1: Mejor de la garganta, ¿no, Xavi? No.
2: Dios, ¡sorpresa!
0: ¡Sorpresa!
2: ¡Sorpresa!
0: No te sorpresa tú.
2: A veure, es que, però, a veure, Arturo, Jessica, gràcies. Per on voleu que comencem? Perquè això és el dia de la marmota. Para, para, para.
1: Tot esto sabes algo ya, eh?
2: De les censures, sí, tenim una miqueta d'experiència. Sí. Eh? De fet, l'altre dia, en una conversa amb Maria José Mora, vaig a dir-ho públicament, li van dir, mira, jo és que en això de les censures tinc el cul pelat. I per això estem així, per a parlar d'això. Què vols saber?
3: El que te dijo.
2: Ah, sí, qui, ella?
0: Sí.
3: Si se lo dijiste, ¿qué te respondió?
2: No tenen arguments. Els arguments són... tirem el que es diu pilotes fora. Són uns artistes en tirar pilotes fora. Però, si voleu que posem a la gent en situació...
0: Sí, en context, perquè estem parlant molt últimament del Circuit Teatral Valencià, s'havia retardat la seva convocatòria, és el que permet, no, que les companyies vagin, no, rodant els seus espectacles per pobles.
2: Sí, hi ha una matisació, a veure si ho podem dir tot, una matisació, és que el Circuit Teatral Valencià, conforme el coneixíem, se l'han carregat. Vull dir, parlem molt del Circuit Teatral Valencià, però el Circuit Teatral Valencià, com el coneixem des de fa molts anys, que és una cosa que es va crear fa més de 30 anys, de fet, la companyia Pot de Plom estem des del principi en el Circuit Teatral Valencià. Jo me'n recordo que jo treballava en la Mostra del Coi, quan la creació, un dels creadors va ser Jordi Botella, el director del Centre Cultural. Vull dir, t'estàs dir una abraçada, si

0: mossèn. I realment el circuit, com a concepte, se l'ha encarregat. El que ha creat l'IUBC, anem a dir-ho així clarament, és un catàleg. És un catàleg en el qual van llançar unes bases, la gent es va presentar, perquè, clar, era l'única forma de que els ajuntaments el contractaren. Des de el que es diu el circuit. Però la gent continua dient-li circuit, però en realitat és el catàleg. És un catàleg d'espectacles.
1: És a dir, els ajuntaments, a través d'aquest catàleg, poden escollir les companyies que poden contractar.
0: Exacte.
2: I no fora.
0: I com?
2: I fora no.
1: Fora del catàleg no, home, no fora,
0: te poden contractar, ara parlarem d'això, te poden contractar amb el pressupost que tenen fora del...
2: Extraordinari.
0: Clar, fora de, la, de la Generalitat. Mm. O sigui, de lo que el dona l'IUBC. Vale, a partir d'ahir, abans, anem a dir-ho clar, abans el circuit eren les companyies professionals, tu estaves en una llista de companyies de teatre professionals, ahir estàvem tots, tots els que feien teatre professional. Vull dir, no és un circuit de teatre amateur, és un circuit de teatre professional. I durant molts anys, els ajuntaments, els gestors, els programadors, eren els que contractaven. Tu dius, bueno, pues, vull aquest espectacle o no, m'entens? I això era la dinàmica normal. Ara canvia la cosa. Ara és un catàleg en el que han decidit posar companyies incloses i excloses, val? Amb uns criteris, diguem, completament, que és el que s'està criticant, completament aleatoris, subjectius, i que és el que la gent està criticant. La polèmica aquesta ja va arrastrant-se, vull dir, s'han queixat del catàleg, de la creació del catàleg, ja s'han queixat els gestors culturals, s'ha queixat l'Abetit, s'ha queixat l'Associació d'Actors, vull dir, les associacions professionals de teatre del País Valencià, els de la dansa, s'han queixat tots, els de l'Associació de Circ, tots. I la gràcia, per això el nostre és més és que han exclòs uns criteris absurds, vull dir, van treure unes llistes provisionals,
1: sí.
0: Primer, fa una setmana o dos, unes llistes provisionals que ja es veia ahir inclosos i exclosos, vale? Nosaltres estàvem exclosos. Aleshores, nosaltres vam fer les al·legacions. Ells donaven 5 dies per a fer al·legacions. Uh-huh. Nosaltres vam fer les al·legacions, a la setmana es van reunir per fer les al·legacions i continuem exclosos. Vull dir, les al·legacions... Nosaltres vam al·legar indefensió perquè no sabíem per què. O sigui, la gent no entenia per...
1: Clar, vosaltres no teniu, igual que altres companyies, un criteri clar de per què se vos ha exclòs, dice catàleg.
0: No, en les bases n'hi ha uns motius que posen motius per excloure un espectacle i nosaltres no complim cap. Vull dir, som una companyia professional de teatre des de fa molts anys, fem espectacles de teatre, vosaltres ho sabeu, vull dir, què vaig a contar-vos?
1: Sí.
0: I aleshores el motiu, vull dir, el motiu pel qual estem exclosos literalment és perquè no complim els criteris artístics.
1: Ai.
2: A ver, ¿quién dictamina los criterios artísticos? Porque ellos dicen que esta selección ha sido realizada por una comisión integrada por gestores culturales, que habría que saber quiénes son, y personal técnico del Instituto Valencià de Cultura.
0: Molt bé, ahí Arturo, ahí ara. Pues això, a partir d'ara és una pilota, ¿vale? És una cosa que va pegant voltes i al final acaba mossegant-se la cua. Si tu els preguntes els criteris, ells el diran exactament això. No, és que aquí ha habido una comissió...
2: Una comissió,
0: vale. Nosaltres, perquè clar, tot la professió té informació de primera mà, n'hi han gent dins de la comissió que no estava d'acord. N'hi ha gent dins de la comissió...
2: Això els costa.
1: Perquè vosaltres sabeu qui forma part d'aquesta comissió.
0: Sí. I això, bueno, nosaltres l'altre dia vam estar en la festa de l'Abetit,
1: sí.
0: I tot això se sap. Aleshores, n'hi ha gent dins de la comissió que no estava d'acord, que es van manifestar i, de fet, han publicat esmenes a la decisió. Què passa? Que ells diuen, ja, però això saldrà, literalment, això saldrà en l'acte. Tornem. I l'acte, per què no publicaix l'acte? No han publicat l'acte. Vull dir, no es publica en l'acte. Els criteris són completament subjectius. I quan dius que es publica l'acte, dius que no tenim l'obligació de publicar-la. Aleshores, ni s'ha publicat l'acte, a hores d'avui no s'ha publicat les actes de la reunió pel qual hi ha una comissió que t'han exclòs, i ja està. I nosaltres estem exclosos per criteris
1: artísticos.
2: Però no solament de los técnicos, també de gestores culturals, que no sé jo quién és.
0: Com?
2: Sí, que dicen
1: ellos. La comissió.
2: Esta comissió la formen los técnicos del IBC i gestores culturals. ¿Sabéis quiénes son estos gestores culturals?
0: Sí, claro, mos costa que n'hi ha gestors culturals que s'han manifestat que no.
2: Claro, que, però... todos han dicho que no.
0: No, no, no, no, és que no, no són tanta gent en la comissió. No són tanta gent. Aleshores, hi havia uns vots a favor, uns vots en contra, i la directora adjunta Arts Escèniques, Maria José Mora, va fer servir, vaig a dir-ho públicament, va fer servir el seu vot, que té més poder, per a dir que nosaltres no estiguérem. Clar, lo nostre és més... és més visible, perquè ahir no estem nosaltres soles. Vull dir, a nivell... vull dir, anem a dir-ho. Vull dir, ahir ara ha publicat un comunicat també. Estem parlant de, per exemple, Carreixet. Carreixet porten 50 anys fent música popular. És com si és claus d'un catàleg al tall, m'entens? Carreixet, monologuistes, Maria Juan, Cabra Fotuda, espectacles de Rafa Larcón, que són monòlegs, que fan de València Comedy. Tot això està fora del catàleg.
1: Fins i tot L'Home Imprevist, no? Segons
0: un espectacle de L'Home Imprevist. El nostre és un poc pintoresco, perquè de les companyies professionals que han estat excloses, l'única companyia que té tots els espectacles exclosos, hi ha companyies que tenen un espectacle, li han agarrat un o dos i tenen un exclòs. Els únics...
1: Xavi, no t'han agafat ni un espectacle.
0: Jo, si voleu, vos dic els títols perquè no s'entén. Perquè els títols són xulos.
1: A veure, perquè han dit que...
0: Nosaltres teníem, a veure, senyores i senyors, nosaltres teníem en el catàleg presentat ahí en tot en fotos xules... teníem, atenció, la Bíblia contada per Xavi Castillo, que és xula. Bé, és un test clàssic.
2: Un espectacle religioso.
0: És un espectacle...
1: Qui va dir que no a la Bíblia.
0: Qui va dir que no a la Bíblia, vale? Teníem l'Apocalipsis Fatxa, que és l'últim que han fet. L'Apocalipsis Fatxa, un nou Verihuevo de Xavi Castillo. L'Apocalipsis Fatxa és un títol xulo, a més molt actual i tal. I després n'hi havia un altre que era Verihuevo especial, El Ventorro. Pues, no sé per què...
2: Que raro.
1: Però tu vols dir que veus algun criteri ideològic per a no aceptar cap d'estes...
2: Un espectáculo gastronòmico. El Ventorro no tiene por dónde cogerlo.
0: Sí, vull dir, és una censura molt clara. Nosaltres des del primer dia, ja quan va aixir les llistes provisionals, ho vam denunciar en xarxes, vam treure un comunicat, perquè ho teníem claríssim. Teníem pues, la informació de primera baixa, havien de dir, és una censura de catàleg en el catàleg.
1: Val a dir que nosaltres hem intentat parlar en conselleria i que estiguera també així, no ha pogut ser, no ha sigut possible. Sí que ens han passat informació sobre aquest catàleg amb unes xifres que pot ser així que d'enxelades, no? Perquè diu, el nou catàleg professional del circuit cultural valencià reúne 1.100 propostes d'artes escèniques, música, audiovisual, detalla quines són música, audiovisual i teatre, i que la selecció s'ha realitzat per esta comissió a la que feia referència Arturo, integrada per gestors culturals i personal tècnic.
0: Vale, en els exclosos crec que n'hi haurà, no sé si arriben a 200, no? O 300... I a veure, el que nosaltres vam estar parlant l'altre dia amb ells també, vam estar parlant amb ella i amb Nacho Prieto, que és el director general de Cultura. I bueno, el que nosaltres manifestàvem és el que diem així públicament, no té sentit un catàleg en el qual una institució pública decidís de forma artística. Això és una barbaritat. Això són els millors temps del fascisme. Vull dir, és així de clar. Tu no pots dir... Este no me gusta, este me gusta. Pues criteris artístics completament subjectius i aleatoris. I és que no cumple los requisitos artísticos. Si tu preguntes quals són los requisitos, no te saben contestar. Ah, hi ha una comissió. La comissió, això anem a dir-ho clarament, decidia sobre cada espectacle, tenia... tu lo que presentes és una sinopsi, un cartell i un teaser d'un minut 30. Una pinzelleta de l'espectacle. I en això decideixen si tens qualitat o no tens qualitat. És molt greu, això que està passant és molt greu i n'hi ha que dir-ho públicament perquè bueno, són els millors temps de la... No hauria d'existir ixe catàleg. Vull dir, de base, la crítica, a banda de que estigues inclòs o exclòs, és l'existència d'ixe catàleg. L'únic catàleg possible, i és el que està parlant tota la professió, us ho dic en sèrio, sí. Perquè ixa pelea ja porta més d'un any, l'únic catàleg possible és... tu eres professional, vale? Tu tens un espectacle, tens un IAE, tens treballadors, factures, demostres que eres una empresa, eres professional, ja està, tu estàs en una llista de grups professionals del País Valencià, punto. Entonces, ja serà el gestor o l'alcalde o el que siga, o el municipi. Poble de turno el que diga, tu sí, tu no. que això és el que nosaltres hem viscut durant molts anys. Nosaltres han, evidentment, han hagut pobles que no anaven, no sé per què.
1: Amb tu de censura hem parlat en moltes ocasions, per això que t'ha passat, sí, en pobles determinats, però sí, una cosa com la d'ara no t'havia succeït?
0: Una cosa com la d'ara pot equiparar-se a l'època... jo m'he remetís que el 2004, quan el de Xàtiva i Rus... Xàtiva, el que passa que va ser una cosa més, més de premsa, més de folló. Aleshores, lo de Rus va ser molt comentat, jo el que vaig fer en la fira de Xàtiva. Això va portar que molts ajuntaments no mos contrataren perquè n'hi havia com una consigna, diguem, en lo que eren ajuntaments pròxims al president de la Diputació, que era Alfonso Rus en aquest moment, i alcalde de Xàtiva, n'hi havia una consigna de no contratar-nos. És paregut a això. Ara, lo més insultant d'això, vos ho dic?
1: Sí.
0: Lo més insultant, senyores i senyors, és quan el diuen, bueno, això com a excusa,
1: sí,
0: però el ayuntamiento te puede contratar si el quiere fuera del catálogo. Això és molt insultant. M'entens? Perquè ja dius, home, faltaria més. O sigui, la nostra contestació...
2: Ha quedat la gràcia
0: a tot. I així va estar més ràpida que jo. La contestació deia, dir, hombre, faltaria més. Lo siguiente ja és,
1: clar,
0: que nos ajusticieis, saps? O que mos pengeu d'una farola. Vull dir, faltaria més que un ajuntament...
1: No poguera contractar-vos.
0: Vale, pues jo me gaste els diners i te contracte perquè vull contractar. Però clar, ja no poden contractar-te perquè ara, a hores d'avui, ja estan els ajuntaments demanant dins del catàleg. I aquest catàleg ja està. Ahí.
1: Clar, perquè, deixem-ho clar per als oients, a través d'aquest catàleg reben subvenció, reben part d'aixòs diners de part de la conselleria.
0: Això és.
1: Clar, o sigui, per a contractar-te ara tu hauran de rascar-se més la butxaca dels pressupostos.
0: Exacte. On està el truco? I és que ells l'excusa que el donen és que, lo que nosaltres donem uns diners i la condició de l'Ajuntament és que s'han de gastar el mateix diners fora del catàleg, en cultura, diguem, en contractacions. Quina és la putada de tot això? És que a nosaltres ens afecta molt en ajuntaments xicotets. Els ajuntaments xicotets que no tenen molt de pressupost, nosaltres treballem molt.
2: O entren per subvenció o no entren.
0: Claro. O es gasten aquests diners o ja o no contractar-te fora del catàleg ja tenen que tirar mà del seu pressupost de lo millor de les festes o de,
2: claro,
0: o de jo què sé, o de la festa de la Mare de Déu, m'entens?
1: Yeah.
0: I que queda xulo, la Bíblia és xula.
1: Sí. Clavaris i clavarisses dels pobles, no? Estigueu atents, que estem oberts a contractacions.
0: Sí, jo treballo molt, eh? Nosaltres tenim una clientela molt de clavaris, de falleros, de festes de moros i cristians. És part de la nostra clientela. I això fa que jo puga parlar també molt clarament perquè no depenc exclusivament d'eixes contractes. Jo faig feina on siga, ja ho sabeu. I hem passat èpoques molt dures. Nosaltres, tota l'època de la corrupció, els 24 anys estos que van estar, nosaltres treballàvem on fora i continuarem fent-ho. Però això s'ha de denunciar. I de la mateixa forma que els comunicats han eixit ja poquet a poquet per part de totes les associacions, és això, anem a dir-ho clarament. És una censura de tota la vida, pura i dura, i de forma ideològica. No és una censura, ai, és que esto és un... És una... Hay una comissió, és que esto... Lo que és molt insultant és que li lleven importància. M'entens? I això és molt insultant. Que diguen, ai, no, esto... Però esto es una guía. Esto los ayuntamientos pueden... No te preocupes.
1: I sobretot perquè n'hi ha treballadors, treballadores darrere, empreses i professionals, no?, els que els s'ha qüestionat...
0: perquè ells estan cobrant el jornal tots els mesos. Ells estan cobrant el jornal tots els mesos. Vull dir, no pots banalitzar el que una companyia professional de fa més de... Jo què sé... Portem tota la vida, i Carrixet, i gent que porta molts anys. Estar fora és un greuge comparatiu. Inclús és un greuge desagradable, perquè potser algú, t'ho imagina't, un programador d'un poble que no tinga molta informació, diu, ai, doncs estos han estat exclosos, no seran bons. Ja. Entens?
2: Bueno, sí, és una decisió, una indicació política de decir a quién hay que contratar y a quién. Eso es evidente.
0: Però no es pot fer.
2: No es pot fer, això.
0: L'únic catàleg possible és... Tu eres professional, estàs ahí. Tots els professionals del país.
2: Que cada ajuntament decida quin
0: quiere contratar. Que cada ajuntament diga qui vol contratar.
2: I el que decide se lo subvenciona.
0: I ja està. Això és l'única opció de catàleg possible.
1: Xavi, sempre que estem en tu de bon rotllo, que mal, que volen-se en esta situació, però és que és el que fa falta, també, denunciar-ho i contar-ho.
0: Sabeu què és el que passa? Que després... És el perill d'aquestes coses. És que jo després ho convertisc en espectacle. I això és la puta.
1: No.
0: O el del Rus van fer un espectacle aquell dia...
1: A mi me fa por parlar amb tu, perquè a saber...
0: Arturo i Aïs en els espectacles.
1: Arturo i Aïs en els espectacles.
0: El que para que ell no ho sap. Mira, el veus? Està fent gestos, no s'ha enterat. Pero Arturo es un personaje.
2: No, estoy recomprendo.
0: Hola, soy Arturo.
2: Recomprendiendo el programa, lo cual te lo has comido todo. A ver, ahora cómo
1: con
2: lo arreglamos.
1: Con siempre. Xavi Castillo.
2: Xavi, gracias, tío.
0: Muy bien, gracias. Yo que ya
1: sabes.
2: Ahora que si no le censuran a Xavi, si quedarlo fuera, se me ha cogido un disgusto.
0: Son conscients que lo del tanga no és agradable de veure. Però ja no puc evitar-ho.
1: Però qui va veure ja ho sap. Això ja ho ha comprat.
2: Gràcies, Xavi.
1: Vinga,
2: adéu.
1: Hasta luego.
3: Hoy por hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
4: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
5: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
6: Mucho más que una autoescuela. Aprueba la primera en Valencia con Autoescuela Clase.
7: Peligro, conductor. Si tus puntos bajan, no te quedes sin carnet. Confía en Autoescuela Clase y vuelve a la carretera.
6: Autoescuelaclase.es.
7: ¡Arrancamos!
3: Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.